0: Que vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu.
1: Te acompaña Radio Teletaxi. Siempre contigo. Estés donde estés.

0: Són les 12. En les primeres respostes del judici pel cas de les mascaretes, l'exministre José Luis Ábalos desacredita la investigació policial que el situa al capdavant de la trama. Ábalos també ha ironitzat sobre el moviment que va sobre el moment en què va conèixer un altre dels acusats, l'empresari Víctor Yaldama. L'exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán, nega taxativament que agents del servei secret fessin seguiments a Luis Bárcenas a la presó i que passessin informació sobre l'extresorer a la trama Kitchen. En el judici per aquest cas, Sanz Roldán ha insistit que el CNI no ha col·laborat mai amb cap operació il·legal. En marxa la cimera de Yerevan, que reuneix una cinquantena de països contra el nou ordre mundial creat per Donald Trump i les guerres a Ucraïna i l'Orient Mitjà. Hi participa per primer cop el Canadà. Costa defensa el paper d'Europa en la defensa del dret internacional. 7 de cada 10 catalans volen mantenir o reduir la despesa en defensa. Segons una enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió i de l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, puja el sentiment europeista, especialment entre els joves. La consellera d'Interior, Núria Parlon, nega el mòbil jihadista de l'assassinat d'una dona aquest cap de setmana a Esplugues de Llobregat. En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, Parlon assegura que aquest vincle s'ha fet servir de manera malintencionada i que les línies d'investigació del crim continuen encara obertes. La consellera d'Educació titlla d'exagerat el debat generat pel pla pilot que comporta la presència de Mossos d'Esquadra a centres educatius. En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, Esther Niubó insisteix que no hi ha marge de millora salarial dels mestres i professors, que aquesta setmana comencen les mobilitzacions i vagues de la recta final del curs. Crítiques dels usuaris per errors en els horaris a la represa del servei de l'R15 entre Móra la Nova i Reus. També denuncien que hi ha trams de limitació de velocitat. En paral·lel, una incidència a Sitges ha obligat els trens de la R2 sud a circular per via única durant 2 hores i unes obres deixen sense combois l'R13 a Valls durant 2 mesos. I primeres accions de protesta i evidències als carrers de Girona per la vaga indefinida dels treballadors d'escombraries de la ciutat. Es queixen del bloqueig en el conveni col·lectiu després d'un any i mig de negociacions. La vaga pot afectar de ple un dels esdeveniments més multitudinaris de la ciutat, el Temps de Flors.
1: Esports.
0: Montserrat Raya, bon dia.
2: Bon dia. El Barça jugarà contra el Lió la final de la Champions el 23 de maig a Oslo. És la 6ª final consecutiva de les blaugranes que hi van eliminar el Bayern 4-2 amb més de 60.000 espectadors al Camp Nou. El Barça masculí pot ser campió de Lliga diumenge al clàssic del Camp Nou només amb un empat. El Madrid va imposar-se 0-2 ahir a l'Espanyol, que suma 17 partits ja sense guanyar. I en bàsquet, l'Uni Girona jugarà les semifinals pel títol contra el València i van superar el Leganés 89-63.
0: I pel que fa al temps, temperatura aquesta tarda amb valors 2 o 3 graus més elevats que ahir. Guanyaran terreny els ruixats, localment amb tempesta i calamarsa i sobretot a l'interior del país. Les zones més afectades seran les Terres de l'Ebre, el Pla de Lleida i el prelitoral fins al Prepirineu. Alguns podran ser localment intensos.
3: Radio Teletaxi, más cerca de ti.